Aquests són els nostres consells. Llibreries sense bitxos. És freqüent que a les llibreries s'instal·lin aquests bitxos devoradors de paper. Perquè això no passi i no vos rompin els llibres, col·loqueu a les estanteries unes branques de tem o, si vos estimeu més, fregueu els estants amb unes gotes d'essència d'aquesta mateixa planta.

0: Hola, som Nedesiré. Vull saludar a tots els oients de Ràdio Murta i en el meu amic Manu Blanco. Una parada a tots.
1: Prohibido que salgamos esta noche, porque dije...

coneguem les nostres dites i refranys. Festes passades, coques menjades. Vol dir que en haver passat l'ocasió de fer o d'obtenir una cosa, ja no cal pensar-hi més, ja és inútil intentar-ho.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. Te vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

0: Soy Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy Joana Serra de Son Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Pollastre dorat. Perquè el pollastre que aneu a rostir quedi més dorat, espolvoretgeu la pell del mateix amb farina i a continuació fregueu amb un tros de mantequilla molt blana. Vos agradarà molt el seu aspecte i gust.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

coneguem les nostres dites i refrains. Que se'n vagin a genells sols que romanguin ardits. Es diu quan es perden coses poc importants mentre es queden les importants.

0: sé què t'has de fer el nau.
1: En Andrea, que vol mig.
2: En Benacati, des d'Inca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

coneguem les nostres dites i refranys. La fornera no té ulls darrere. Vol dir que són nosaltres mateixos que ens hem de guardar dels perills.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Sintoniseu Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Sen res sense olor. Si han de venir convidats fumadors a casa vostra i no teniu arena perfumada per sen res, poseu un pot de cafè malt dins els mateixos. Així no sentireu l'olor del tabac.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Feina feta té bon aire. Feina feta té bon tranc. Significa que convé fer les feines prest, sense esperar que el temps curtegi, i és la manera que surtin bé i que el que les ha fetes estigui descansat.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
2: Aigua potable Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfon 971-44-31-44. 971-44-31-44.

0: dona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni Gomila de Montreal.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 o decotexbalear.com.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria. ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica, que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

0: som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.

0: No se molesten en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
2: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
3: Voleu postres?
4: Som primers a Colonet.
5: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
6: I de Colonet per tothom.
4: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
7: Hola, molt bon dia. Comencem un nou dia amb alegria i en Ràdio Murta. Ai, Manu, avui m'he aixecada com a flamenca. Sí, per què no me poses una cançó d'en José Luis Rodríguez, El Puma? Ai, ja quan era jovenet amb aquella capaïra que me tenia aquest bergant. Oh! Ai, cantava allò que m'agradava tant de Pavo Real, Pavo Real, Pavo Real. Posa'm Pavo Real. Ai! Visca Ràdio Murta!

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se qui en respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, qui en sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
2: Hola, soc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és Cati. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Moltíssimes gràcies, Manu. Una abraçada molt forta.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi. Subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.
4: Hola, bon dia, Manu, bon dia, sento la ràdio molt bé. Són jo, Cidinxo. M'agradaria escoltar Noches de Sant Juan amb Bertín Osborne. I les diria, en el Coloma de Sant Oliva, en el Tomeu Barceló, en el Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, en Maria de Petra, en Maria Magdalena de Santanyí, en el Blas, la meva amiga, en el Carmen, també la meva amiga, en el Carmen de Sant Serra, un besito, Nàtia de Sant Oliva i Nebrechisque de Menorca. I, bueno, nada más, fins una altra, Manu. Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Adéu.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.

aquesta vida no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant calidad, sa roda és més petita, els valors estan presents.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Ay.
1: Hola. Som la Pereta. Sí, la Pereta Frontissa de Can Estantissa. Bé, idò, vos vull dir una cosa. Hi ha una trobada meravellosa. Sí, una trobada. Una trobada de tot Ràdio Murta. Un dinar meravellós. Escolteu, amb tota confiança, jo hi aniré.
2: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pereta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Les Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
1: Hola! Hola! Som Madó Pereta i vos dic una cosa, hi ha un fet molt més important, la gran trobada de Ràdio Murta. Sí, la trobada de Ràdio Murta, escolteu-me bé. Jo hi seré, i vosaltres?
5: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
6: Comença el teu projecte en confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
7: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
8: Hola, bon dia, som en Jaume i telefon Tinca. Hermano, si em podries posar un passo doble. El títol és El Gato Montés. Aquest passo doble dedica a totes les bandes de música de Mallorca i de les Balears. Moltes gràcies. A reveure.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971-24-66-78.
2: Hola, Ràdio Murta. Bon dia, Manu. Perdona si m'he equivocat de nom, estic molt despistada. Fa d'haver 4 o 5 mesos que estic aquí a nostra salut perquè vaig caure i me va rompre la cadera i s'ombro. I encara no estic bé del tot. Bueno, jo vos demano, per favor, que poso alguna cançó de Javaloras. Sé que m'he posat i vosaltres, m'és igual, ja m'agraden tot. Però de Javaloras, tu veres, eh? De quan jo era jovenet, de fa 50 anys o més. És que entre altres, no. No vull dir que ho faig malament, però no són Javaloras i no ho fan igual. Bueno, i ja vos he de dir que a tots vosaltres, en els que mos escolten a tots, en els malaltats i en els que mos cuiden. Moltíssimes gràcies. Fins un altre, i doncs a vos tornaré a telefonar quan podrà. Un besito per tots. Vagi bé. Adéu, bon dia.

0: guardia.
1: Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí.
0: Y Javier Ojeda de Danza Invisible.
1: Labios de prensa, sabor de amor.
0: Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
2: Ei, tu vols pas?
3: Jo un granissat colonet. Si estiu té un nom, colonet.
4: I de colonet per tothom.
3: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
0: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
5: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
5: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
5: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
7: Hola. Ràdio Murta, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanat i m'agradaria escoltar si no estuvieras tu d'en Perales, i la dedicaria a la Maria de Tolleric, en Jaume i en Antònia Barceló de la Barrala de Campos, en Maria de Petra, en Francisca de Menorca i en el senyor Tomàs Navarro i també en Fina de Son Serra i a la Madona del Font de la Ràpita i la seva amiga en Joana Mas. Moltes gràcies, Manu, i com sempre, a la segona hora de programa, si la me poses estaré molt contenta, agraïda. Gràcies.

¿Quién recuerdas de aquel perdé que me dos? Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta. I en Manu, que és què fer? Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic...

0: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
1: Servim per tot Mallorca.
0: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
2: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Hola, som de Pireta i bona gent que escoltau Ràdio Murta. El dia de la trobada de la gent de Ràdio Murta. Escoltau, sí, i allà dinarem, Jo ja he comprat el tiquet. És molt fàcil, Gran trobada de Ràdio Murta. Ràdio.

0: besos te llenaré.
1: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
2: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Sonllàtzer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
5: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
6: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
5: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
6: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
7: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
8: Hola amigos, soy Leo Rubio. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que escucháis Radio Murta, la emisora que pone la mejor música, y a mi amigo Manu Blanco. Hasta siempre, amigos, y a seguir con Manu Blanco.

Hola Manu, hola estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

Mundos, cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares, viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Hola, sóc en Sebastià de Roada i estem molt contents de presentar aquest nou tema, aquesta nova cançó Litoral, i vos animam a mirar el seu videoclip a YouTube. I moltes gràcies a Ràdio Murta per comptar amb nosaltres, i en especial a Manu Blanco. Una parada, adeu.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gemma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
3: Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera, vos mand una abraçada ben forta, salut i molta música, i una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

0: tanto te conozco que hasta podría jurar.
1: Aquests són els nostres consells. Cucaratxes. Si a que vostre apareixen aquests molestes cucaratxes que, a pesar d'utilitzar els productes per matar-les, no desapareixen, col·loqueu els vespres un parell de fulles de lletuga impregnades de llevadura. No les tornareu a veure. Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. A Ràdio Murta l'assessoram i aconsellam sense cap compromís. Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

coneguem les nostres dites i refranys. Tots som fills d'Adam i Eva. Vol dir que tots som germans o que tots tenim els mateixos defectes i flaqueses.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Som de Barrio Riera i habito a la font de Can Pijó.
4: Anna Cati de Palmanyola.
5: Con Anna, desde Santa Eugenia.
6: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida. El càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Aquests són els nostres consells. Mans suaus. Una manera molt senzilla per suavitzar les mans és mesclar dues cuarades de xivada amb aigua i deixar en reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu la mà dins d'aquesta aigua durant un minut.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta amb DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Com

coneguem els nostres dites i refranys. El cranc diu, camina dret, faig com feix, diu el cranquet. Vol dir que els fills solen seguir l'exemple dels seus pares.

0: són Esperança de Palma.
1: Són Francisca i Crit de Petra.
2: Soy Isabel y llamo de Llucmajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

I que no és guapo això quan te saluda gent com, per exemple, la preciosa i meravellosa neta d'en Rafael Farina. Qui és la neta d'en Rafael Farina? Neta mare! I ara escuchamos a la más grande. Cantava José. José.

0: encara amb aquesta sevillana. Madonna, tens d'anar amb una altra cridada.
1: Bones tardes, hola. Hola, bones tardes. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, hola.
1: Ara sí, amb qui xerrem?
2: No, s'ha dit antes, no lluís a l'Inquia. Vull per tu,
1: sí,
2: el micròfono.
1: Ah, mira, la vam presentar divendres. I a qui l'edicam? Ah,
2: per dir, per el meu fill, el meu bernet, és que els agrada, el van sentir. I, bueno, tu, els teus fillons i tot, tot el que li agradi.
1: Moltes gràcies.
2: Molt, molt, m'agrada molt.
1: Gràcies, bones tardes. Gràcies, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu.
0: El Font de Sacreu del Gai de Mont Joan Fullana és una de les marques que participa i que col·labora en la gran trobada de Ràdio Murta. Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: El DJ, ¿ok? DJ Manu.
1: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
1: Així és, donant la benvinguda. No ho coi pegant una mossegada. No vos vull dir perquè tinc ansietat, eh? És a dir, no vull xerrar de futbol. D'acord? Ai, Déu meu, Déu meu, Déu meu. Molt bé, se troba a Ràdio Murta, que donant la benvinguda Reciclajes Pérez. Antonio Pérez diu, jo també hi vull ser. I també hi serà en aquesta gran trobada la més espectacular de totes les que s'han fet. Dia 20 de juny. Regals per tothom. N'Antonio Pérez, de Reciclajes Pérez, és un dels que s'encarregarà de que tothom tingui real, però tothom és tothom, eh? Ara, tothom, he dit, tots, venguin vestit de blancs o no, però els que tinguin vestit de blanc entendran a la millor dos. Imagina't, dos regals. És molt possible, eh?
4: Anem amb una altra criada. Bones tardes.
5: Hola, bona tarda, Manu.
4: Amb aquí xerram?
5: Amb molt just de Maracà, però fa un moment de Pepetro.
4: Ah, no, no, no. Saps? Doncs, ses, jo puc anar per qualsevol banda del món, però som mallorquí. I Llonguet.
5: I quan te sentim que fa aquest especial, pues me'n vaig a tapetar,
4: eh? Aquest especial, d'en Alejandro Conde?
5: No, bueno, podes, tu ho sabes. En Albert Hammond.
4: En Albert Hammond, d'acord, d'acord. I quin hem d'escoltar d'en Albert Hammond?

0: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, quemaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 de matí a les 8 de vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
1: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
0: Que divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
2: Aigua potable, Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable, Martí Serra.
0: Martí Serra i Transports Maraneu participen i col·laboren en la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny. Corre a comprar els teus tiquets. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
6: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Com vos he comentat, en els anys 90 hi havia una artista que va tenir cert èxit. Això m'agradava molt, sobretot aquesta cançó m'apareixia molt simpàtica. Avui una Martica, fa 57 anys, i esta és la cocina de Martica, Martica's Kitchen. Què passarà a la cuina de na Martica?

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així que ja ho saps, no te pots perdre aquesta gran trobada. Per cert, que tal dia com avui, del 2012, a Naples, a Florida, Estados Unidos, nos dejó definitivamente la dona Adrienne Gaines, conocida por su nombre artístico como Donna Summer, y apodada también como la primera dama del amor, la pantera de Boston y la reina de la música disco. Fue una cantante, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense mundialmente famosa por sus canciones de música disco. Nació el 31 de diciembre de 1948 en Boston, Massachusetts, USA. Va morir de càncer de pulmó i això que ella no havia fumat, no era, no és que fos a causa del tabaquisme. Però bé, una de les cançons que jo m'agrada sense ser el seu major èxit, perquè hi ha Let's Dance, She Works Hard for the Money, jo, clar, evidentment, On the Radio. Ara mateix a la vostra disposició el telèfon de Ràdio Murta 971-43-97-85. Corre, llama 971-43-97-85. On the Radio, Donna Summer.

Bé, o sigui allà on sigui, ja me direu. Enya. En fa 65, fixa't, estic mirant l'edat. 65 anys que fa.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
2: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
3: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma. Telèfono 971-24-66-78.
4: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
5: Sí, aquí som des del Centre Dental de Barón de Pinopar. Sí, hi ha hagut un oient que em diu: ostres, na Martica, que m'agrada. Na Martica és una americana d'origen cubà. Na Martica. Sí, sí, sí. I així com jo m'agrada molt la cuina de na Martica, Martica's Kitchen, el seu major èxit va ser aquest Soldados de Juguete, Toy Soldiers, perquè avui fa 57 anys, na Martica.

0: vos fas?
1: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom.
0: Colonet.
2: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu. Temps de colonet.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
1: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Allà on juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina Balcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.

Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.

0: Escolta, escolta, saps on puc fer una matrícula així ràpid que no té gens de temps?
1: Clar que sí, a Nibor te la fan al moment i tenen tots els models homologats.
0: Però només fan matrícules?
1: Que va, tenen de tot, senyalització de trànsit, sortides d'emergència, cartells de vado, balissaments i també les plaques per saber si un local està autoritzat per la conselleria.
0: Perfecte, però tinc un problema. La meva cosina és que no és de Mallorca.
1: Cap problema, home. Nibor envia a totes les illes, a totes.
0: Ja tenc clar, Nibor és el que necessit.
1: A punt d'idò, 971 46 98 00. A més, són agudíssims.

0: tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 910 21 53 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 910 21 53. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Murprotec.
3: ¿Estás llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
4: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
5: Som aquí. Som la teva veu.
6: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
7: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i si qui en respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, qui en sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
8: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del Rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
9: Llega a las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour los días 22, 23 y 24 de mayo en Esmolí de Calvià. El mercadillo hippie de las Dalias Ibiza llega con su artesanía, cultura, gastronomía, música en directo. Ven y vívelo. Tickets en hayganasdeconcierto.com. Evento patrocinado por la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca.
10: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
2: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
11: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
12: Siempre me ha gustado la música.
11: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
12: Pero me vuelve loco.
11: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
12: ¿Dónde yo voy?
11: Col·laboren
13: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
14: Aguanta.
15: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
16: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
17: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
18: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
19: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981. Escucha bien, mi viejo amigo.
14: prepárate, porque llega un tardeo que va a dar mucho que hablar. Sábado 6 de junio en el Pueblo Español de Palma, un tardeo del carajo, con Rubio Producciones. Sobre el escenario, La Frontera.

0: soy Alex de La Cabana.
1: Som Vial de Sant Jordi Trian.
2: Són Cati de Manacoy.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Canaris sants. Perquè els canaris cresquin amb bona salut, a més de la mescla de llavors que ja les hi donau, és convenient que mengin enciam ben net i eixut, poma i qualque llavor germinada. Les vitamines que les aportaran l'en farà molt de bé.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui et dona qualque cosa, amb els seus et posa. Vol dir que el que et fa un favor no és tan contrari teu com semblava.

0: soy Brígida, llamo de András.
1: Son de María de Tar.
0: Son de María de Bulla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.